0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: primo. Sé que te amo. Sé que tarado se miro si et...
1: Escoltes, Icar.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Dead Boys!

0: like watching Batman crumble.
1: ICAT Weekend.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

passa al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

0: darrere, tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Salutacions cordials. Això és el programa Sona Nou d'Estiu a Catalunya Ràdio i a ICAT. 8 programes especials dedicats a l'escena emergent catalana. I estem repassant la 26a edició del concurs Sona Nou, que organitza conjuntament 3CAT i Enderroc. Enguany hem rebut, ja ho sabeu, la xifra rècord de 176 candidats, la tercera més gran de la història. I estem descobrint en aquests programes els 30 candidats que han actuat als concerts preliminars de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València, Andorra i Palma. I avui tindrem els convidats, els candidats, que venen de les terres del Principat d'Andorra. Justament, tres artistes d'Andorra, i descobrirem aquesta escena emergent amb el pop d'autor de Martes, d'Escaldes Engordany, el pop electrònic de Júlia Sardordino i la cançó folk d'Eugènia Correia, de Sant Julià de Lòria. I a més, també tindrem, com cada any ens acompanya, una persona que coneix de prop el món de la música, però ho fa des de l'administració, el director de promoció cultural del govern d'Andorra, i que és també el que ens facilita cada any que el Sona Nou arribi a Andorra, Joan Marc Jubal.

0: sense pató.
1: Un estiu sense pató és una de les cançons que acaba de publicar Rocío, un dels candidats d'Andorra al Sona Nou, al llarg d'aquestes 4 edicions que ja hem celebrat fent recerca en una escena que semblava que havia de ser molt petita, però que cada vegada que hi posem les orelles veiem que és més àmplia, més diversa i de més qualitat. I d'això segur que bona part de responsabilitat en té el govern d'Andorra, el Ministeri de Cultura, que no fan sinó que apostar perquè surtin discos d'artistes andorrans i, a més, els projecten arreu del món. Per això, Joan Marc Jubal, avui volem que ens parlis de l'estat de la música d'Andorra. Benvingut, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, Lluís.
1: Jo la veritat és que quan vam començar treballant amb el Sona Nou d'Andorra pensava, bé, ja trobarem artistes, hi haurà veus, algunes ja les coneixem, però desconeixia com i quanta gent jove està fent música a Andorra.
2: La veritat és que sí, i si sóc completament honest, per mi i penso que per nosaltres, també va ser una sorpresa veure la densitat. Sabíem que hi havia gent, sabíem que no els coneixíem a tots, però no ens havíem fet una idea de tota la gent jove, afortunadament, que està fent coses molt interessants i molt diverses aquí a Andorra.
1: Perquè neix un bosc, diuen que has de cuidar el sotabosc, i vosaltres que sou de muntanya, doncs encara molt més. I per anar al sotabosc, segur que són les escoles de música. A Andorra n'hi ha moltíssimes, o n'hi ha moltes, i això fa que el planter d'artistes que des de ben petits s'apuntin a la música cada any vagi creixent.
2: Efectivament, Andorra, totes les parròquies, sabeu que estem dividits en 7 parròquies, la divisió administrativa, no?, en aquestes petites microregions comparables a regions, tenen escoles de música, totes, i a banda hi ha totes les escoles privades, no?, i una cosa a la qual s'han sabut adaptar molt bé és el que està passant actualment a la música, no, no són conservatoris a l'ús, els alumnes i les alumnes poden triar una miqueta el recorregut que volen fer, per tant, exacte, aquest sotabosc és essencial, no? I nosaltres des de l'administració central, un cop aquest sotabosc hi ha fet tota la feina i la continua fent també, sobretot a nivell de les escoles privades, no? Perquè les comunals, no? Les de les parròquies són potser per als nanos i les nanes més petits, però després nosaltres som els que hem de, penso que hem de tenir la feina de donar continuïtat i generar aquestes oportunitats perquè puguin continuar desenvolupant les seves vocacions. No?
1: I a més festivals, s'acaba ja de celebrar el mes de juny, el festival d'Escaldes, el Jambo, també hi ha aquest estiu el festival d'Andorra de Clàssica, el Clàssicant, hi ha el festival de jazz d'Andorra, i a més heu estrenat una nova remodelació d'una de les joies de la corona pel que fa a la música, que és l'Auditori Nacional d'Ordino.
2: Així és, en primer lloc, sí, no, feies referència a tota aquesta escena d'oferta cultural, no, aquí a Andorra. La gent se sorprèn molt i és una cosa que jo que em moc molt i saps, i els companys del Sona Nou i de l'Ender Rock sabeu molt bé que una de les tasques on estem posant molta energia és a portar els nostres artistes, músics i de totes les disciplines una mica cap enfora, perquè ens ho demanen i perquè aquí la població és tan petiteta i les oportunitats de fer el teu bolo són les que són, no? Pots fer el teu espectacle 3-4 vegades i està acabat al públic, no? I una de les coses que em sorprèn molt és que la gent, i llavors encara alimenta més la missió, dona una nova dimensió a la nostra missió, és de comunicar que no només estem creant i estem tenim artistes amb talent, que tenen moltes ganes de fer coses, sinó que tenim una oferta cultural que és bastant difícil de seguir. És a dir, si en una setmana vols anar a tots els esdeveniments culturals que hi ha en aquest país, és molt complicat. I en l'àmbit de la música, potser és el que més es veu, no? Com bé deies, des del Clàssicant fins al Festival de Jazz, fins al Jambo, al Festival de Música Antiga, al Festival d'Orgue. Tenim una oferta importantíssima de música, de festivals, de molts gèneres diferents, el Saxfest, que és un festival de renom internacional. Alguns diuen que és el millor festival de saxo del món. Els que ja en tenen, no ho dic jo. I en qualsevol cas, sí. I sí, hem remodelat l'auditori ara mateix té 34 anys i l'hem inaugurat aquest mes de febrer passat, reinaugurat, vaja, i li hem donat una volta molt important, no? A banda de les qüestions estètiques, no?, de pintures i fusteries i tal, el que hem fet és renovar tots els equipaments, renovar totes les instal·lacions, modernitzar-los i convertir-lo en un equipament sostenible, no? Un equipament pel qual no ens haguem que consumeixi menys recursos i pel qual no ens haguem de preocupar almenys dels pròxims 30 anys més.
1: Molt bé.

0: Sentíem al principi a Rocchio, que va passar pel Sona Nou, i aquesta és Quim Salvat, que també està a punt de publicar nou disc, que va presentant els seus senzills. També el vam descobrir a Andorra en la primera edició del Sona Nou i ara està a punt de presentar aquest àlbum que es dirà De Zero. Parlem d'aquests noms de la música d'Andorra. Un dels objectius del govern d'Andorra és exportar la música, que trencar aquesta frontera que sí que existeix, però que a vegades és més mental que física. I un dels noms, per exemple, que ja sonen no només a Andorra, sinó també arreu, és Quic Barroc, un dels artistes que, a més, ja heu fet una aposta per donar-li suport a nivell professional i que s'ha convertit en una referència del jazz.
1: Efectivament, el Quic Barroc doncs és un dels artistes que està aconseguint desenvolupar la seva carrera i allò com amb resultats molt tangibles, no? És un talent enorme, el Quic, l'Enric, és un talent enorme, és una persona a qui estem acompanyant com a la resta de músiques i músics del país, però sí, acaba de rebre l'ajut a la professionalització dels músics, que és un ajut que vam llançar ara, està la tercera edició, enguany, el 2026, i sí, és un músic amb un talent molt gran, compositor, autor, arrangista, i sí, acaba de treure un disc en Tor, fa poques setmanes, que vam fer una presentació oficial a l'Auditori. De fet, vam reestrenar, reinaugurar l'Auditori amb el Quic Barroc, amb el nou projecte, amb en Tor, també una mica per donar aquesta senyal, per comunicar de manera indirecta, no?, que estàvem construint, estàvem reinaugurant l'Auditori pels artistes del futur d'Andorra, no?, del present i del futur. I sí, nosaltres no parem d'inventar-nos, no?, i la col·laboració que tenim amb el Sona Nou són tot aquest seguit de plataformes, de serveis, de mesures per donar suport als nostres artistes, perquè ens ho demanen i perquè és la nostra obligació estar al servei en general, òbviament, al govern, de la ciutadania del país, però en el nostre cas del Ministeri de Cultura, dels nostres creadors, dels nostres artistes, de les nostres empreses del sector cultural. I com bé deies, més fronteres mentals que físiques, no? Perquè la física és una qüestió de 2 minuts, traspassar-la, però hem de continuar comunicant al nostre entorn, sobretot, i pel que fa a la música cantada en català, que Andorra existeix, que hi ha talent, que s'estan fent coses, que hi ha unes administracions, a més, que els estem donant suport, que hi creiem. I el que penso que és més important respecte a quan jo era adolescent a ara, és que hi ha tota aquesta nova fornada d'artistes que realment estan decidits, doncs, a ser artistes.
0: Ara els anirem a conèixer. Avui en tenim 3, avui a l'estudi, entre Ràdio Nacional d'Andorra, on hi ha el tècnic David Carmona, també a Barcelona, amb el nostre tècnic Dani Expósito. Tenim a 3 de les artistes. En aquest any, doncs, el jurat ha triat a 3 artistes dones i, per tant, no només hi ha talent, sinó que és femení i també amb ganes d'exportar la seva música. Moltes gràcies, Joan Marc. Ara els hi preguntarem amb elles si també pensen que ja està tot resolt a Andorra o encara queden coses per fer, que segur que sí, però també voldrem saber, doncs, quines són les necessitats dels artistes joves i, per tant, doncs, garantir el seu futur al món de la música. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat, Lluís.
2: Sona Nou d'estiu, amb Lluís Gendrau.

0: una bella tonada que podria ser una cançó actual d'una història que plora la seva aimada i que signa l'Eugènia Correia. Benvinguda, Eugènia. Ella és de Sant Julià de Lòria, fa aquesta fusió de pop, jazz i fado, i la teva, podríem dir que és una fusió portugueso-mediterrània.
1: Bones.
0: Bones.
1: Sí. M'agrada molt jugar entre el pont andorrà i portuguès i trobar-hi allà enmig com algo que no és ni d'un lloc ni de l'altre, sinó que té com fusió dels dos.
0: Tu, que els teus pares són portuguesos, tu des de petita vius a Andorra.
1: Sí.
0: No sé, és clar, Andorra està als Pirineus. Què hi ha del fado, què hi ha de la nostàlgia del fado a la música mediterrània, o què hi ha de la música mediterrània a la música atlàntica de Portugal?
1: És que jo sempre he viscut molt aquesta cosa de la saudade i del fado, perquè la meva família, sobretot els meus avis, van haver de venir a Andorra i buscar-se la vida. Llavors ells ho expliquen molt, molt, molt, això, i jo sento com si ho hagués viscut en una altra vida, doncs tot el que ells van viure en el seu moment, no? Aquesta cosa arrelada.
0: I els portes a la sang, els fados.
1: Sí.
0: Perquè cantes fados, també.
1: És que fa un temps enrere, potser et diria fa el 2022, més o menys, va venir una fadista a Andorra, la Cuca Roseta, i jo encara en aquell moment no havia escoltat tant els fados ni aquest estil tan arrelat, i quan la vaig veure amb ella vaig pensar, bof, és que jo he de fer això. I al final, mira, a poc i bona lletra.
0: Doncs sentirem aquesta barreja, aquesta fusió que fa l'Eugènia Correia, tot seguit, però abans us volem presentar una altra veu andorrana. Ve d'Ordino i es diu Júlia Sart.

0: clavat.
1: Entre les coses que em vas regalar no veig cap rosa, sinó espines que has clavat. Es diu Espines, aquesta cançó de la Júlia Sard, que just aquest any has acabat composició al Taller de Músics de Barcelona i a tu se t'ha fet petit Andorra, has marxat a viure a Vilafant i estàs preparant un primer disc. Es pot viure de la música, Andorra, Júlia?
0: No ho sé, la veritat. No ho sé. O sigui, és el que dèiem abans, sí que per ser un país petit com el que som, hi ha moltes opcions i es fan moltíssimes coses, però jo al final sí que és veritat que m'he quedat a Catalunya perquè vaig anar a estudiar primer a Girona Educació i sí que abans de marxar a estudiar, durant el batxillerat i tot, vaig poder participar a musicals que també es fan a l'Andorra i tota la vida, he tingut el privilegi, doncs, el que m'he explicat abans, primer d'estar a l'escola de música d'Ordino i després a una privada de baix d'Andorra i realment és el pas que em va presentar el món aquest de la composició. O sigui, jo no m'hagués canviat d'escola, jo crec que no sé si hagués fet cançons. Però doncs allà al marxar ja vaig conèixer també molts profes d'aquí baix, el meu productor és un amic i doncs és del poble, per tant és com que tinc tot més ben posadet a baix ara que no a Andorra, la veritat.
1: Després parlem del Lucky Colmer, amb qui fa

0: Vaig seguir pues, composant jo pel meu propi peu i ja quan em vaig graduar d'educació volia seguir, però fer-ho bé. I per això vaig anar al taller de músics.
1: Doncs una abraçada als professors, als mestres sí. de música. Mou Espinosa.
0: Mou Espinosa, un crac. Molt bé.
1: Records des d'aquí, des de la ràdio.
0: Exacte.
1: I la tercera candidata, la tercera artista que volem conèixer enguany d'Andorra és la Martas.

0: cançó de comiat, una cançó de record a algú que estimes o a un animal, que era el teu gos, Marta. Sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes cançons, aquesta relació amb els animals, només la poden entendre aquella gent que té o que ha tingut un gos.
1: Sí, bueno, al final tot el meu projecte sempre ha anat molt relacionat amb tot el que és el passat i recordar, i al final doncs, fer un procés de dol és això una mica també, no? Mirar enrere i pues, no sempre ha de ser una cosa com trista, no? Pot ser una mirada d'amor i ja està.
0: Un record, com es deia?
1: Sami.
0: Sami. Doncs un record pel Sami. Marta Argemí, cantant andorrana, que aquest nom de Martes, amb un apòstrof i una S final, ve de l'expressió casa de la Marta, el lloc de la Marta, en anglès seria. Però tu cantes en català i consideres que no només ets un artista, sinó que la teva música et serveix per convertir-se en un espai segur. Per què?
1: Sí, bueno, al final... doncs això, tracto molts temes, sigui doncs, tota una part de nostàlgia, potser inclús doncs, temes més vulnerables, pot ser doncs, malalties, no? Doncs, un dol, bueno, temes així, no? Però al final sempre intento donar-li una llum doncs, de que d'aquesta vulnerabilitat també se li pot trobar una força. I vull que també sigui com un espai segur, no només per la gent que m'escolta, sinó també per mi, que sóc la que estic escrivint sobre aquests temes. Llavors m'agrada com tenir aquest record doncs, més tangible o musical, si vols dir així, doncs, per recordar-me, no?, de què ha passat, però que també doncs, puc sortir més forta i puc fer art, perquè al final som artistes i el que fem és expressar les emocions que tenim a través d'això.
0: La vulnerabilitat transformada en cançons. Martes és d'Escaldes Engordany, aquesta proposta d'indie pop s'està encara cuinant, aprofitant les cançons, aquests primers embrions que vam escoltar el Sant Nou perquè acabin sent un EP que s'està acabant de gestar. Parlem amb la Martes, descobrim més coses, hi ha una cançó que es diu 15.

0: Martes es presenta una cançó que es diu 15 i que parla de quan tenies 15 anys. Què et va passar quan eres tan joveneta, un adolescent?
1: Bueno, a veure, jo quan vaig estar, bueno, doncs, l'època de l'ESO i el batxillerat, jo al final, gran part de l'ESO, si no tota, i tot el batxillerat el vaig acabar fent en hospitals, vaig estar ingressada diversos anys per temes de depressió i un trastorn alimentari. Llavors, quan ja un cop doncs, vaig refer una mica doncs, la meva vida, em vaig recuperar i vaig començar doncs, a estar a la universitat, sempre he tingut com aquesta espinilla de que he perdut gran part de la meva adolescència,

0: Tot i que, òbviament, doncs, derivat d'aquestes experiències, doncs, aprens moltes coses, no? I m'he fet com molt més madura i més gran i tot el que tu vulguis. Però sempre he tingut la sensació d'haver perdut aquests 15 anys, d'haver perdut aquesta experiència de ser adolescent, no? I volia com reflectar una mica també en aquesta cançó.
1: Abans hem parlat de la vulnerabilitat transformada en cançons. Has treballat des d'aquesta vulnerabilitat, des de la fragilitat de les persones, però dius que s'aprèn, no? De quan passes un moment difícil, això t'aprèn o n'aprens a enfrontar-te a la vida, a transformar-te, i ho transformes en cançons, ho converteixes en cançons. Vol dir, les teves cançons són cançons que a vegades has escrit potser amb llàgrimes als ulls?
0: Sí, no, de fet, totes les temàtiques i totes les lletres que puguin sortir venen dels meus diaris, des que soc, doncs, això, preadolescent fins ara, fins ahir. Fins sempre segueixo tenint llibretes on escric, doncs, tot el que em passa pel cap, tot el que m'ha passat, el que penso, el que reflexiono. I sí, molta que, o sigui, aquesta temàtica de, no, de la sensació d'haver tingut, doncs, una adolescència perduda o un dol o qualsevol tema que m'hagi sentit molt vulnerable, sempre l'he acabat escrivint primer abans de parlar-lo, perquè, pues, per mi personalment, doncs, parlar les coses em costa molt. Llavors sé que el que no puc dir a vegades amb veu alta o em costa, sempre puc, doncs, escriure a la llibreta i posteriorment esperem cantar també.
1: I què et fa
0: llavors
1: sentir?
0: Em fa sentir forta.
1: Et fa sentir forta la música?
0: Em fa sentir molt forta, sí, doncs, perquè al final són coses que jo, doncs, potser, doncs, parlant directament amb algú, depèn de quins temes, encara a dia d'avui em poden costar, no? I el fet de poder-ho cantar i sentir-me, doncs, tan allà en la temàtica, no sé, em fa sentir, doncs, molt forta, em fa sentir que ho puc superar.
1: Des de petita que la música t'ha acompanyat, però vas començar tocant la bateria, fent classes de bateria i de cant. I sí, t'hem vist també tocant amb Electrics, per exemple, que és una banda que va estar al Sononou també ja fa un parell d'edicions. Vas estudiar màrqueting, això no tenia massa a veure amb la música, al final ho vas deixar, però finalment vas decidir que volies estudiar producció musical, vas marxar d'Andorra i, per tant, la final, la música ha sigut la teva escola de vida.
0: Sí, de fet, bueno, jo vaig estar a la mateixa escola que la Júlia, vaig estar a la Relative, vaig començar fent bateria.
1: Aquesta escola li ara... un monument.
0: Sí, ara hi soc professora, allà, llavors ha sigut com molt bonic, però sí, vaig començar amb bateria d'adolescent, va ser una decisió completament impulsiva, la meva mare em diu: Marta, què m'estàs dient? Bueno, i vaig començar a fer bateria, em va encantar, la música sempre m'ha acompanyat, sempre, i bueno, i vaig anar seguint, cosa que em vaig ficar a fer màrqueting també bastant per descarte. I a últim any de carrera, doncs, dic, és que no puc fer això, no em puc dedicar tants anys o la resta de la meva vida a fer una cosa que no m'emplena, no? I un altre cop la meva mare quasi em torna a matar, però bueno, no passa res. I ja vaig tornar a fer producció musical i aquí ja, bueno, em vaig enamorar en tota la part de procés de composició, tornar a dedicar-me a estudiar més l'instrument, sobretot amb el cant. Sé que això fa en bateria, però òbviament no ho soc professionalment. Però sí, al final la música ha sigut una eina molt important a la meva vida.
1: Hi ha una cançó que és la primera que has publicat a les xarxes, ja fa unes quantes setmanes, que es diu Maria.
0: Sí.
1: I diu que estàs sola, que tot és gris. Qui és la Maria?
0: La Maria va ser la meva àvia. Sí, va ser una de les persones més importants.
1: Li dediques una cançó. Per què va ser important per tu l'àvia?
0: Bueno, per tota la família. Ha sigut una dona superforta, ha estat sola molts anys, però sempre tenia un somriure a la cara, sempre ens ajudava a tots, ens ha estimat incondicionalment a cada un de nosaltres i crec que no hi havia millor carta de presentació amb tot el tema de la nostàlgia i el records que parlar de la meva àvia, que ha sigut tan important, i sé que, pues, estigui on estigui, escoltarà la cançó i estarà feliç, perquè l'he intentat fer una cançó, doncs, feliç i alegre i ja està.
1: Segur que sí. Saps que aquest Sononou m'emporto dues idees, no sé, encara queda les semifinals i la final, però hi han dues idees que tu tens 23 anys, molta de la gent que ha passat pel Sononou i que encara està concursant al Sononou tenen la vostra edat, 20, 20 i pocs anys, i hi ha moltes cançons dedicades a les àvies. No ens havia passat mai. La Júlia diu que també. I després,
0: sí,
1: l'altra cosa és que han vingut molts bateries a parlar, que el portaveu del grup és el bateria. I això no havia passat mai. Normalment els bateries sempre es queden darrere i no diuen massa res. Per tant, no sé, és el moment de les àvies i dels bateries.
0: És molt important, els bateries, si no... Quina gràcia té la cançó.
1: Qui marcaria el ritme, si no?
0: Exacte.
1: Com tu, Maria.

0: La cançó de Marta és dedicada a la seva àvia Maria. El so nou AICAT representa els candidats avui d'Andorra. Estem viatjant fins al País dels Pirineus per descobrir quina música s'hi està fent ara mateix. I en aquest cas, doncs, la Marta Argemí ens convida a saber les seves interioritats a través d'aquestes cançons que es plasmaran en un EP que estàs treballant. Com va el procés de gravació d'aquest EP, Marta?
1: Doncs ja estem quasi a punt, quasi a punt. Queda un tema i jo crec que al setembre ja començareu a veure coses.
0: Una de les coses que expliques que t'han emocionat especialment és quan has començat a gravar les teves cançons i has decidit fer-ho en català, perquè abans cantaves en anglès. Això et fa que siguis despullis davant de les cançons?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, moltes de les cançons, bueno, una o dues de l'EP, originalment estan escrites en anglès i a través d'aquest treball vaig començar a composar en català i vaig dir, ostres, espera't un moment, jo crec que aquest any o des de l'any passat seran com els primers anys dins de tots els que porto cantant que he cantat en català en públic i, bueno, i també pues, doncs per mi, no? I a nivell de composició i tot. I al final l'anglès és un idioma que, pues, que tothom entén, òbviament, al final gran part de la música està escrita en aquest idioma, no? Però al final també és una mica tapadera per bastantes coses i temes que potser fan una mica més de por cantar. I ja vaig dir, mira, si el meu projecte al final es basa en, no, en aquesta força de la vulnerabilitat, doncs anem a fer-ho bé i anem a fer la teràpia de xoc sencera i anem a escriure tot en català i donar-li. A més, m'ha agradat molt i també m'he enamorat molt en aquest procés d'escriure la lletra en català i també cantar-la, que és una cosa que amb la meva veu mai m'hagués imaginat que passés.
0: I dels teus referents hauríem de citar noms, sobretot de dones, al·lèrgiques al pol·len, però també hi ha una veu que també és un referent que amb molts artistes de la vostra generació aneu citant, que és la Lorde, una neozelandesa que té una forma de cantar molt especial.
1: Sí, crec que és una de les primeres artistes amb les quals em vaig enamorar de la música. Quan era adolescent, crec que molta gent de la meva generació que fa música o es dedica dins del món artístic en la seva adolescència escoltar Lorde. Crec que, no sé, és una artista super referent dins de, sobretot, el panorama també indie i ara pues, també recentment al pop amb col·laboracions com amb Charlie XCX, etc. I és una dona que té una veu i amb l'edat que tenia en su moment quan va treure el primer àlbum és al·lucinant de com escrivia les cançons i la lletra i com ho imaginava tot. A mi m'encanta.
0: Dones que us motiven i que us animen a fer música. Marta, no marxis, després tornem a parlar de la teva música, però ara vull presentar la Júlia Sart.
2: Sona nou d'estiu, amb Lluís Gendrau.

0: Són les cançons de Julià Sart, i en aquest cas que es titula Para el temps, parla de l'àvia que ha marxat.
1: Bueno, era un avi i una iaia, sí, sí.
0: Caram, també tens especial record als teus avis?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, òbviament.
0: La Julià té 24 anys i en aquí, esclar, aquesta cançó, si l'escoltes la lletra, ja t'imagines que ha de ser un lloc on neva, ha de ser un lloc del Pirineu. Mm-hmm. Per tant, les teves cançons estan imaginades en el territori on vius?
1: Sí, sempre. O sigui, jo ara estic a Vilafant, com hem dit abans, però per mi Andorra és casa i, bueno, és que... ho serà sempre, vull dir, no hi ha més.
0: Des de fa ja 2 o 3 anys que treballes amb un productor, que és Lucky Colmer, amb qui comparteixes aquesta passió per la música, i vas començar a gravar ja el primer tema, que es deia Restart, ja fa, que deu fer un parell d'anys, potser.
1: Sí, el 2024 va sortir.
0: I a partir d'aquí vas fer noves cançons. Què t'aporta tenir un productor al costat i que tu li donis la idea d'una cançó i l'acabi de compondre? Això és,
1: jo...
0: és com crear un, no sé, una cosa nova que neix. Com
1: jo em sento molt afortunada, però... Sí, quasi, quasi. Les nostres cançons són fillets. Però jo em sento molt afortunada de poder tindre un productor que sigui amic. I més enllà també, perquè al final també al taller hi ha molta gent, pues, jo que sé, gent que feia amb mi el títol i deia, estic en busca de productors, coneixes algú, tal, i deien, no, és que em fa cosa, perquè de vegades, pues, el productor al final també és una persona que li agrada una música en concret i potser no és el teu estil i, òbviament, ell també se n'anirà més cap a una vessant que cap a una altra. Però per sort també en Lluc compartim moltes coses. Quan jo li dic, aquesta vull que sigui més electrònica, ell ja content, perquè li encanta la música electrònica. Però el guai del Lluc és que crec que fem molt bon equip perquè m'entén molt bé. O sigui, jo hi ha molts cops que tinc una idea molt clara al cap, li vull que m'expliqui amb la... ha de sonar així o això, i li dic, m'he explicat fatal, però m'entens? I em diu, crec que sí. I es posa l'ordenador, tic, tic, tic, i ho fa, i de vegades la clava, dic, és que és... o sigui, m'he explicat fatal, però ho has entès, no sé com. Vull dir, jo estic molt contenta, i això, poder tindre la confiança de dir-li a algú, no m'agrada això, canvia l'altre. No, bueno, no, és que no puc queixar absolutament res.
0: La intuïció i la feina dels productors sempre, sí, sempre tan important i cada vegada més, sobretot d'aquesta generació actual en què una cançó no acaba de sortir mai si no hi ha un bon productor al darrere que és el responsable del so i de l'acabat final d'aquella cançó. Les teves lletres són especialment íntimes? Són especialment properes? Què tenen les teves lletres?
1: Sí. Vaig començar, és que escoltant la Marta m'ha fet molta gràcia perquè jo també vaig començar escrivint en anglès i tampoc entenia massa el per què. Jo al final tota l'adolescència he escoltat anglès i jo crec que era això. I pensava, però si no sé ni què dir. I a part parlava d'amor, jo en aquell moment no havia tingut ni parella i pensava, per què estic parlant d'aquestes coses? Fins que el meu germà va marxar d'Erasmus i vaig dir, va fer una cançó de despedida d'això. I va ser el primer cop que vaig escriure en català. I a partir d'allà, doncs, quan estava a la uni, de tant en tant intentava fer una cosa, ja ho vaig fer en català. I ja quan vaig voler realment escriure i vaig començar el taller de músics, el títol de composició, doncs, era en català, bàsicament, perquè era la manera en què jo realment podia explicar, doncs, el que volia, no?, el que sentia. I sí, en realitat, pues això, també comparteix una mica el tema de la nostàlgia, que ha dit la Marta. Parlo molt i faig moltes referències, doncs, a les valls d'Andorra i a la meva infància i com aquest creixement personal, ja, doncs, aquesta cançó que parla dels avis, tinc una altra cançó que parla també, doncs, de la imatge personal, diguéssim. Però sí, són bastant... però també íntimes.
0: Això està bé, al final acabes parlant de tu mateixa, mm-hmm, a través de les cançons, dels enamoraments, i de referència, tu cites Ariana Grande.
1: Sí, però no en quant a estil de música, perquè fa com un pop així, R&B, fins i tot fa alguna cosa de trap.
0: Sinó per com composa.
1: Per com composa, per com explicar algunes coses, i perquè al final és, jo crec que és l'artista que més he escoltat tota la meva vida des de, pues, no sé, des de que tinc 10 anys. O sigui, jo recordo descobrir-la al YouTube, perquè feia la sèrie que ja no sé quin programa, jo no me la mirava, la vaig descobrir una cançó i des de llavors és que, pues, enamorada d'aquesta persona.
0: I ara,
1: com canta, no sé.
0: I ara hi ha més noms que et sedueixin? Julieta, per exemple?
1: La Julieta sí que l'agafo de... en plan, amb el Lluc de vegades ho agafem com a algun so. Aquesta cançó m'agrada com el so que utilitza de tal instrument o tal sintetitzador. No me l'escolto gaire, t'he de dir, però sí que tinc cançons que m'han agradat molt i doncs les guardo com a referència d'inspiració en alguna cosa, això sí.
0: I Oques Grasses què tenen?
1: Oques Grasses són increïbles. Oques Grasses, jo acabo una cançó orgullosa de la meva cançó, escolto una de les seves i dic, és que no, és que mira que bé escriuen, no, però o sigui, que estic orgullosíssima de les cançons, però vull dir, que és gràcies, les agafo com a referents, doncs, això de la manera d'explicar i de transmetre. Vull dir, crec que tot Catalunya, gran part, estem enamorats d'ells, de la seva música.
0: Tu també et vas enamorar als 18 anys, o almenys vas fer una cançó als 18 anys, una història d'amor, que les papallones tocaven allà l'estómac, allò que estàs enamorat i dius, què em passa? I es diu algú enamorat. Mm-hmm. És com una carta d'amor que vas dirigir a algú real?
1: No, en realitat és una cosa irònica, perquè d'aquest amor dels 18, des del primer, em vaig enamorar molt d'aquella persona i, pues, sincerament, és la persona que crec que em va com ensenyar el que era l'amor real, però doncs es va acabar per raons.
0: Et va trencar el cor.
1: Sí, i em va trencar el cor. Però és graciós perquè va passant el temps i trobes la persona que sí que és la correcta i que realment t'estima molt millor que la dels 18 anys i dius, uau, vale, sí, era molt guai, era molt real, però gràcies per trencar-me el cor perquè el que ara tinc és un regal i que potser si no m'hagués trencat, doncs no l'hagués descobert. I

0: Algú enamorat, es diu així aquesta cançó de la Júlia Sart, que sonarà el Sona Nou i que ha estat una de les cartes de presentació d'aquesta artista nascuda a Ordino, que estàs preparant un EP, no? Amb el, sí, amb el Lluc Colomer, el Lucky Calmer, i aquest EP hi haurà cançons que parlen del passat, abans has dit, de nostàlgia. Què més?
1: Aquest EP em fa molta gràcia perquè ho vaig analitzar, o sigui, vaig dir, no es tenia acabat, però jo ja tinc l'ordre, vaig dir, aviam, com l'organitzem? I és com una mica, doncs això, el traspàs i els records que tinc de la infància fins a aquesta vida mitjanament adulta, que puc dir que tinc amb 24 anys, però la primera cançó parlarà, doncs, això, com dels records que transmet una fotografia de quan eres petit i de com un aniversari d'abans, doncs, era superguai i ara, doncs, bueno, sin más, no? Després també, bueno, parlant dels avis, vaig voler fer com aquesta referència de la màgia del Nadal, que amb els anys, doncs, ja no hi és, no només perquè faltin, sinó perquè va perdent màgia i això és un fet. Al final, la infància, doncs, el Nadal és supermàgic. I això, i la resta també són experiències que m'han anat passant, tant d'això del desamor com de creixement personal. Però sí, seria com una mica un caminet de la infància fins a ara.
0: I té títol, aquest EP? Ja que ho tens ordenat?
1: Té títol, però no sé si el canviaré. Per tant, no avançaré absolutament res.
0: No ens el pot dir.
1: No.
0: És un secret.
1: Sí. Ja l'he dit, ja el vaig dir, està a la revista. Jo no el canviaré, però no sé. És perquè la cançó que ja, o sigui, en teoria és el títol de l'última cançó, però estem tenint molts problemes per acabar aquesta cançó en plan en quant a producció i a son.
0: A vegades s'encalla una cançó.
1: S'encallat.
0: Per cert, que una de les coses que t'han passat curioses a la vida o especials és el moment en què vas cantar en els Jocs Olímpics dels petits estats d'Europa i et van triant a tu.
1: Va ser molt guai, la veritat. Bueno, jo, o sigui, de vegades penso a lo... Vaig estar a l'estadi amb no sé quanta gent, amb atletes de tot arreu i amb un escenari immens, i és com que ho he oblidat. Fins que em surt al cap i ho penso i dic, és que va ser una experiència molt, molt guai. Jo vaig flipar, la veritat.
0: Vas tocar davant de molta gent, vas cantar davant de molta gent.
1: Sí.
0: No sé si et costa d'una cançó que tens gravada a l'estudi, que has fet amb el Lucky Calmer i que us sona bé amb les bases i la teva veu, portar-la a l'escenari. És difícil aquest canvi, aquest procés?
1: Les que més em fan dubtar, entre cometes, són les electròniques, tipus Espines, que té la part de l'estribillo com així com encallada la veu, o les que fem en anglès quan les faig en alguna festa és com... Ai, perden com força, trobo. Però tota la resta, al revés, trobo que guanyen. O sigui, para el temps és molt guai perquè la gent s'emociona moltíssim, que, bueno, és divertit, però a la vegada he d'apartar la mirada perquè, si no, jo també fico a plorar a l'escenari.
0: T'emociones, també.
1: I la de Per a mi, igual, la vaig treure no fa gaire, la vaig treure aquest últim any i, bueno, el primer cop que la vaig cantar va ser els preliminars i em va agradar moltíssim. Vull dir, a sobre és una cançó només en piano, és un tema molt íntim i que, pues, òbviament, pues, com mou. Però no sé, trobo que en directe també agafa força. Passa al revés que les electròniques. En directe encara és més íntim i encara és més, pues, no sé, més bonic.
0: Júlia Sart i la seva música, i anem a descobrir la tercera proposta andorrana, que és l'Eugènia Correia.
2: Sona Nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

0: ritmo, amb flors, amb petons i cantant. És l'Eugènia Correia que troba la fórmula fantàstica per enamorar algú a través d'aquesta trilogia, i així són les seves cançons, amb aquest toc de fado, amb aquesta saudade que t'explicaves abans. I, Eugènia, el teu aprenentatge musical ara és el taller de músics, està estudiant interpretació de veu al superior del taller, i per tant la veu acaba definint el teu projecte. En el fado la veu és molt important.
1: Sí, és la base, és la que explica la història al final, no? I com l'explica, perquè hi ha moltíssims fadistes que poden explicar una mateixa història de diferents maneres. És brutal. La veu, jo crec que és com l'instrument... Clar, és que aquí... Jo, per mi, la veu és un instrument el que és el que més explica. És el que explica de diferents maneres. Després, potser, em ve un pianista i em diu... Pues per mi el piano és un instrument que explica molt, també. Però per mi la veu és l'instrument...
0: El teu primer instrument, però, va ser el piano, als 5 anys. Vas començar a tocar el piano...
1: Als 9.
0: Als 9. Sí. Als 13... Vas fer cant, ja, a l'Espai de Música Moderna d'Andorra.
1: Sí.
0: I què va ser el primer? Qui et va empènyer a fer música? A casa teva van dir, Eugènia, hauries d'apuntar-te a música?
1: Sí, va ser ma mare que em va sentir cantar i tocar el piano alhora, perquè jo no, en aquell moment només feia piano. I recordo els combos de finals de curs que em tocava tocar el piano, i un dia les cantants, perquè hi havia dues cantants, no van venir. I el profe que hi havia en aquell moment... Bueno, escolta, tarareja una mica jo la cançó mentre toques perquè sapiguem on som. I llavors en aquell moment vaig veure com... Bof, de cop se m'obria el món, perquè vaig veure que podia tocar i cantar alhora.
0: I a partir d'aquí, no només cantes, toques el piano, també toques l'acordió.
1: Sí.
0: Hi ha una cosa que jo recordo el concert d'Andorra, et vaig preguntar, aquest acordió quina història té? I em vas dir que en el bar que tenen els teus pares a Andorra, Sant Julià, crec que està,
1: sí,
0: hi ha una festa cada any en què ve gent d'arrels portugueses i feu una festa amb l'acordió.
1: Sí, a Janeiras, que és com una festa que es fa de bar en bar, que representa a Portugal, encara es fa, però abans es feia molt més, que passaven al gener, just passant les festes, cantaven de casa en casa per rebre, doncs això, menjar, vi, pa, i ara es fa, doncs, des de les associacions portugueses d'Andorra, es fa de bar en bar. I va coincidir que jo hi era un any allà al bar i em vaig quedar al·lucinada amb aquell instrument.
0: I ara jugues allò cantant en portuguès, en català, combinant les dues cultures. Dèiem abans aquesta suma entre l'Atlàntic i el Mediterrani, i just al mig d'Andorra, no?
1: Sí.
0: És el lloc de combinació, de fusió entre les dues cultures. I tot va començar com un hobby, i ara t'agradaria dedicar-te a la música, oi?
1: Sí, sí, sí. Sento que si estigués fent una altra cosa és que no estaria sent jo. Que és que realment jo valc per fer música i res més. És que no em veig fent una altra cosa que no sigui fent música.
0: I com t'enfrontes a una pàgina en blanc?
1: És difícil. moltes vegades m'ajuda molt tocar el piano sense saber cap a on vaig ni el que estic escrivint, sinó que només em poso el mòbil a gravar i a veure què surt d'aquí. I a partir d'allà, doncs, sí que quasi totes les meves composicions surten del piano, i llavors a partir d'allà composo a nivell vocal i a nivell melòdic.
0: I t'agrada experimentar, t'agrada jugar amb la música, tant faig un fado com un tema de pop, com...
1: Moltíssim. Sí, algo que m'està fent aprendre molt al taller, que està sent super enriquidor, és aprendre a com ajuntar molts estils, sinó que no veure els estils de manera separada, sinó que tot ajuda a tot.
0: Doncs us hem presentat les tres veus andorranes del moment. L'Eugènia Correia, la Marta, la Júlia Sart, i arribem al final del programa. Marta, què n'esperes de la música? Quin regal t'ha de donar la música a la vida encara?
2: Més força, més amor, més amistats, més tot. No sé, crec que ja m'ha regalat molt i vull seguir tenint aquest privilegi de dedicar-me a això i de seguir creant, la veritat.
0: I per la Júlia? Les que... teves cançons han de ser com himnes, com aquest himne que et van...
1: Tant de bo.
0: Et van fer cantar.
1: Tant de bo, tant de bo. Però em podria repetir exactament el mateix que la Marta, però també sempre ho dic, que al final ja és una mica el que estic presentant. Tu, si m'escoltes, pots ballar i a la vegada passarà la cançó i podràs plorar. Vull dir que ja és una mica això, i que se sentin, que la gent que l'escolta, que se senti també, bueno, acompanyada, que al final és el que tots busquem, jo crec, i és el que més connecta. I ja no només la gent, sinó jo també al fer-les també, doncs el que deia la Marta, ajuda molt a avançar, a créixer, i això, i si a sobre pots connectar i conèixer gent i viure experiències a través de la música, doncs mira, meravellós.
0: Eugènia Correia, els teus professors són Oriol Vilella, Lluís Cartes,
1: sí.
0: Et van acompanyar al concert. Suposo que també te'ls estimes molt perquè ells t'ajuden en el món de la música.
1: Moltíssim.
0: I hi ha una frase d'aquesta cançó que sentirem ara: tot està escrit al nostre voltant, tot està dit sense paraules.
1: Sí.
0: Això és la música, no?
1: Sí. Sí, sí, quan vaig escriure aquest tema va coincidir que és que realment no sabia de què escriure, em trobava en un moment de que vull fer cançons, vull escriure, però no sé de què escriure. I en aquell moment, quan ja vaig començar, doncs, a composar aquest tema, pensava, ostres, però és que si ja ho tenim fet, no? Realment, és només com callar i potser a vegades mirar i al final la resposta la tens com més a la prop del que pots imaginar.
0: Doncs deixem volar la imaginació amb la música. Moltes gràcies, Eugènia Correia, Júlia Sarr, Martes, que tingueu moltíssima sort.
2: Lluís, moltes gràcies.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escolta, Zicat.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Ja t'ho tota la mani.
3: Poca roba, molt gel i bona música. A iCat, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
3: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, iCat Party. FM, app i 3Cat.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
7: La casa nostra.
2: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat.
1: iCat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
4: En Joan va baixar la fonda...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

gravetat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Rere què deia la I, però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Jo t'estime l'herència.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sexy.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. A la meva esquerra, Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: S'apagaren tantes veus...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre...
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: iCat.
0: iCat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: iCat.
0: iCat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.

0: Lucky.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
1: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Casa i el Sudan.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Apagarem tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: Bon dia.
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
6: Escoltes i cat.

0: estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cas.
1: Què passa, trapelles? Redis per una nova tarda plena de música? Avui ens posem bambes còmodes, ulleres de sol, encara que sigui de nit, i la ment ben oberta, perquè entrem de ple en la cultura rave. Parlem d'un univers on la música no només sona, sinó que es viu de manera intensa, física i col·lectiva, tot i que de forma underground. Lluny de les discoteques convencionals, aquí tot passen espais inesperats que es transformen per una nit. Avui intentarem entendre per què això enganxa tant a tothom. Som-hi!

La cultura rave neix com una resposta directa a un món massa ordenat, massa controlat i massa previsible. Als anys 80 i 90, molts joves buscaven escapar d'aquesta estructura i trobar espais propis. I així apareixen festes en naus industrials, descampats o llocs abandonats que cobren vida durant hores. No hi ha dress code, no hi ha VIPs ni jerarquies clares. Tot és molt més horitzontal. Només hi ha música, gent i una energia compartida. I això genera una llibertat molt difícil de trobar en altres espais més comercials. Una llibertat que potser avui encara es busca.

Però, penya, parlem clar. Una rave o rave no és només una festa, és una experiència immersiva que t'embolcalla des del primer moment. Tot està pensat perquè et desconnectis del món exterior i entris en un altre estat. I és aquí on la música electrònica es transforma completament. No és només escoltar-la, és sentir-la a cada múscul i entrar en una mena de trance col·lectiu que costa d'explicar. Per això es busca l'autenticitat fent que les raves siguin el més secretes i under possibles. I cal respectar aquesta manera de fer si es vol respectar l'escena.

si entrem una mica més en el mundillo que a mi m'agrada, el mundillo dels DJs, el DJ en una rave té un paper molt més gran del que pot semblar a primera vista. No és només qui posa música, és qui construeix tot el viatge emocional de la nit, ja que transcendeix a la música. Decideix quan pujar la intensitat, quan mantenir l'atenció i quan donar aire a la gent. I això requereix molta sensibilitat i connexió amb el públic, perquè en una rave la gent no balla com qui diu, es deixa portar. I el DJ es converteix en una mena de guia invisible.

La música no s'atura i Cat, la ràdio més trapella del panorama, i avui ja entrant a la segona hora de programa, ho estem donant tot parlant de les raves i tot el mundillo que les envolta. Perquè anar de rave no només té a veure amb la música que sona, sinó amb la comunitat que es crea. Durant unes hores desapareixen moltes de les etiquetes que portem a sobre cada dia. No importa d'on vens ni què fas fora d'allà, el que importa és com estàs vivint aquell moment. Hi ha una connexió molt directa entre persones que potser no es coneixen de res, i això crea una cosa molt bèstia. És com quan coneixes algú al lavabo d'una discoteca, però multiplicat per mil. Molt heavy, penya.

Per entendre la cultura rave, hem de viatjar sobretot als anys 80 i 90. Anglaterra, Detroit, Berlín, llocs on l'electrònica va començar a créixer fora dels circuits comercials. Festes clandestines, com segueixen sent i han de seguir sent-ho avui dia, recordem-ho. La rave era una resposta a una societat molt rígida. I això és interessant perquè moltes coses que avui dia veiem normals als festivals o clubs venen directament d'aquesta cultura. Sessions llarguíssimes, visuals, comunitat, estètiques underground compartides o la figura del DJ com a protagonista.

I clar, segurament algun cop heu jutjat les raves pensant que sols són festes on la gent va a drogar-se. Rotllo, oh, que bé, un festival de drogues on també posen música, i no al revés. Bueno, històricament han estat molt presents dins aquest entorn, especialment substàncies com l'MDMA, èxtasi o altres estimulants que et permeten aguantar hores i hores ballant. Però és que aquest era el fi. Ara bé, crec que aquí és important separar una mica el mite de la realitat. Molta gent romantitza aquesta part de la cultura rave sense parlar dels riscos reals que comporta. Adulteracions, deshidratació, problemes de salut mental o situacions molt perilloses, ja ho sabem. I sincerament, crec que és molt important parlar-ne amb naturalitat, però també amb responsabilitat. Perquè la cultura rave és molt més gran que les drogues i, com sempre, no cal anar sempre del revés per poder gaudir d'una festa, de la música o d'un entorn en particular.

El temps dins una rave és una cosa molt curiosa, gairebé abstracta. Com el programa d'avui, que ja arriba a la seva última hora. I és que en una rave pots entrar-hi de nit i sortir quan el sol ja ha sortit sense haver-te'n adonat. O potser ni tan sols tens clar quantes hores hi has estat. I això forma part de la màgia, perquè et desconnectes completament del ritme habitual. Entres en un altre tipus de flow, un flow marcat només pel beat i pel teu cos.

I tot i que l'univers que envolta una rave és important, al final la música continua sent el centre absolut de tot plegat. Cada cop trobem més estils nous que es van imposant dins la música electrònica. A mesura que es va creant art, neixen nous gèneres i estils que enriqueixen la cultura electrònica i la cultura rave. Ara bé, gairebé tots els estils tenen unes característiques molt concretes. Tracks repetitius, hipnòtics, ritmes pensats literalment perquè el cos no pari de moure's. Música que et porta gairebé a un estat de trance per ballar durant hores. I aquí entren estils com el techno, el trance, el drum and bass, el hardstyle, el hardtech, l'acid o fins i tot el bounce. Cada escena, això sí, amb la seva energia, la seva comunitat i la seva manera d'entendre la pista.

I una altra peça clau de la cultura rave són els sound systems i els parquineos. Perquè moltes vegades la festa no neix d'una sala ni d'un festival gegant, sinó directament d'un grup de gent amb els altaveus al cotxe, en un pàrquing i moltes ganes de liar-la. Els sound systems venen sobretot de la cultura jamaicana, que ja n'hem parlat. Equips de so on el bass és sagrat i la música es viu físicament dins el cos. I com tot en aquesta vida, la cultura rave també ha anat evolucionant. Amb el temps ha passat de ser completament underground a tenir presència en festivals i grans esdeveniments. I això hi ha molta gent que no li sembla gens bé i normal. Creuen que l'essència de les raves és precisament això, en l'underground i l'antisistema. Ara bé, no us preocupeu, que hi ha molts espais encara que sí que mantenen aquesta essència original.

0: i el programa més rabero de la temporada està a punt d'acabar. Però tranquis, que encara ens queda la visita d'una DJ molt heavy que ens ha preparat un set amb els temacles més raberos del panorama. Si teniu ganes de sentir-la, aguanteu fins al final, que queda res. Avui ens acompanya la Duna Eden, una gran de caupeta a totes les rabes que va. Tot teu, jefa, a veure què ens has preparat.
1: Bon dia, Trapella, i a tots els oients de l'ICAT. Salutacions a qui us parla. Soc la Duna Eden, DJ i productora catalana de música electrònica, més concretament de techno i d'àcid. Us deixo 30 minutets d'una sessió que he fet expressament per vosaltres. Espero que la gaudiu, i si voleu escoltar moltes més coses meves, em podeu seguir a tot arreu. Vinga, a disfrutar molt!

Responent a la pregunta de quina cançó no pot faltar en els meus sets, no és fàcil de respondre, perquè acostumo a fer sets bastant variats entre uns i d'altres, sobretot perquè les franges horàries a les quals em toca punxar poden ser des d'obertures de sala fins a tancaments, en lo qual l'energia canvia. No obstant això, i sense enrotllar-me, he de dir que una de les cançons que més punxo últimament és el meu pròxim tema que sortirà. Es diu Tic-Tac, i aquesta té una energia ràpida, molt soc d'àcids, que m'agrada molt. Que, per cert, és una de les que ha sonat, o sonarà, si no l'heu sentit ara, a la sessió que us acabo d'enviar.

0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Duna, Eden, per aquest superset tan rabero, tan canyero que ens has preparat. I vosaltres, trapelles, ens veiem la setmana vinent amb més canya, més música, més rabes. Aquí, com sempre, a la ràdio més trapella, aquí, a ICAT.
1: ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.

0: partir. Ja és cap de setmana a ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!